0: Es la queja musical del Instituto San Alberto Magno de Sabiñánigo, en el que el próximo curso se va a cerrar, como decimos, una de las tres vías en las que cuenta. Se quedan fuera 26 familias que lo habían elegido en primera opción. Coincide todo esto además con la disminución del profesorado y en pleno debate, como decías, entre otras cosas, por el calor en las aulas. Ellos han decidido que las penas con música, pues algo menos penas.
1: Y a lo mejor la reclamación, la reivindicación llega un poquito más lejos, por ejemplo, ahora mismo a la radio. Mónica, Agustín, feliz fin de semana.
0: Igualmente.
2: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil. Para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
3: Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa. Volver a encontrarte contigo misma. Volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada cinco personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
4: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
5: Consigue grandes ofertas este Prime Day. Del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
6: Nuestra comida del domingo. Vamos. Nuestro jaleillo. Dale. Nuestro aperitivo.
7: Sí, señor.
6: Y nuestras aceitunas. Un momento. ¿Mm? Solo si son la española. ¿Mm? Son nuestras aceitunas.
8: Es la española.
6: Aceitunas la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
9: Vamos. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
10: Si a Pablo le preguntas por su asignatura preferida, elige las mates. Su deporte, elige el básquet. Y si le preguntas cuál es su cena favorita, elige poder cenar. Muchas familias se ven obligadas a tomar decisiones que no deberían tomar. Colabora con Unbizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
1: Vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy es viernes, así que lo que vamos a hacer es repasar los estrenos del cine con Pepa Blanes.
11: Vuelve Steven Spielberg y lo hace con una de esas películas épicas de ciencia ficción con extraterrestres, acompañado de un reparto encabezado por Emily Blunt, Colin Firth, Josh O'Connor y Colman Domingo. Y encima con una lectura política para la era Trump.
12: ¿Entiendes lo que dice?
13: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
11: Ian de la Rosa debuta con Iván y Jadum, un Romeo y Julieta trans entre los invernaderos de Almería. Es una ópera prima que estuvo en la pasada Berlinale.
14: ¿Te gustan los tomates podridos que te hemos puesto?
15: Qué cabrona, mi sigue.
14: Yo no he sido, te lo prometo.
16: Éramos hijas de las casas del silencio. Gritaba en el campo todo nuestro cuerpo.
11: Pionera recupera con emoción y reivindicación la historia del primer equipo de fútbol femenino en España que en los años 70 desafió al franquismo.
17: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a las jugadoras. Necesito saber quiénes son las mejores.
18: Pues estás hablando con la persona adecuada.
17: Tú dirás.
11: Y por último, el italiano Pietro Marcello estrena Dius. Es una película en la que, a través de la historia de la legendaria actriz italiana Eleonora Duse, retrata la historia reciente de su país.
1: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
19: Hoy por hoy, Menorca. Jordi Rivera.
20: Hola, bon dia. Són les 7 i 20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho fem, com sempre, amb el temps que avui mos la tanca. Juan Carlos Piña, bon dia.
21: Bon dia, què tal? Avui a Menorca continuem amb temps estable en un dia en què bufa vent moderat de tramuntana i les temperatures diurnes pugen. Podem arribar a màximes de 26 graus a Ciutadella i 25 a Maó. És una informació d'EMET.
7: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
8: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
22: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.cai.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
23: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con EIMA Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. EIMA, dale una nueva vida a tu casa.
20: El Consell Insular dona la primera passa per implantar la limitació d'entrada de vehicles i ha signat aquest dijous un conveni de col·laboració amb les principals companyies navilieres que operen a l'illa Balearia, Transmet i GNB per compartir informació sobre els vehicles que entren i surten per via marítima. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, destaca que l'acord permetrà disposar de dades reals sobre la tipologia dels vehicles que arriben a Menorca, diferenciant entre residents, turistes o vehicles de lloguer. Aquesta informació complementarà els estudis de capacitat de càrrega i les càmeres que s'instal·len als ports de Mahó i Ciutadella per controlar els accessos. Vilafranca assegura que la previsió és aprovar a l'octubre les mesures transitòries que fixaran el límit de vehicles mentre es tramita el reglament definitiu.
24: Aquesta setmana està encarregat la instal·lació de les càmeres en el port de Ciutadella. A la banda de Mó estem ultimant el que és el conveni de col·laboració, l'autorització amb l'autoritat portuària, encara no ha arribat. Això serà una passa més, hi ha el conveni, bueno, i després, el mes d'octubre, la previsió és que duguem un acord de plenari per fixar el que seria la limitació de vehicles i les condicions en què els vehicles tindran que entrar a Menorca. Per tant, anem fent camí perquè això sigui una realitat i, per tant, enguany ja han començat a posar les passes perquè això sigui una realitat i Menorca pugui tenir la limitació de vehicles funcionant.
20: Per la seva banda, el delegat de Balearia a les Illes, Joan Serra, destaca el paper estratègic del transport marítim per Menorca i recorda que les navilieres són un actor principal en la connectivitat i en l'economia de l'illa. En aquest sentit, reivindica que qualsevol normativa que afecti la mobilitat i el transport marítim compti amb la participació del sector.
25: Abordar una discussió i un debat sobre aquesta qüestió que sigui el més real i el més eficaç possible. Nosaltres volem ser part de la solució, no som un problema, i crec que la nostra participació és necessària.
20: El conveni signat amb Menorca és el primer d'aquestes característiques que formalitzen les navilieres amb un Consell Insular, tot i que Balearia anuncia que ja treballen acords similars amb els consells d'Eivissa i Mallorca. Els ecologistes de Via Menorca ultimen els detalls de cara a la gran manifestació prevista per aquest dissabte de capvespre a la plaça Biosfera per forçar els polítics a que posin fre al col·lapse que provoca l'accés de turisme. Des de Via Menorca es vol fer una mobilització semblant a les dels darrers anys amb un cert to lúdic, però menys marcat que d'altres ocasions. El portaveu de l'organització ho deixa molt clar amb el lema. Fins ara se li ha donat un to tan reivindicatiu com una mica irònic, però davant la manca de resposta dels polítics volen deixar clar que les formigues, en al·lusió al treball diari dels qui lluiten per mantenir Menorca, estan fartes. Oriol Redalga.
26: I durant aquests dos anys la veritat és que no hem aturat de fer accions, no hem aturat de fer protestes, algunes més divertides, altres més punyents, diguem, però totes assenyalant una problemàtica òbvia, que és que aquest excés de turisme que tenim està saturant Silla. Bueno, ara aquest dissabte, com deies, tornem a convocar una altra vegada i és especial i simbòlic perquè tornem a convocar la plaça Biosfera. Aquesta vegada, però, no té un to tant divertit, tant de metàfora, sinó que com diu el lema de la campanya, aquesta vegada sortim dient que estem fartes.
20: Per Redalga, cal que els polítics recuperin el consens que fa uns anys va permetre decidir com protegir l'illa marcant uns límits.
26: té a veure amb aquesta idea de Menorca reserva biosfera, té a veure també amb aquesta idea de Menorca talaiòtica, una conservació especial per una illa especial, no? I certament va ser un èxit, això. Un èxit rotund, social, a més. Però en els darrers 15 anys s'ha desbordat. S'ha anat, i cal fer retrospectiva, cal fer una mirada enrere i pensar en què mos hem despistat, quines coses hem deixat de fer o per què ha passat el que ha passat.
20: Ronalga, recorda que en 15 anys Menorca ha passat d'1,1 milions de turistes a gairebé 1,8. Això és tot possible llevant habitatges de lloguer per residents per a usos turístics, generant un col·lapse general de serveis a l'illa i provocant un problema social per aconseguir un lloc on viure. El govern de les Illes Balears ja ha activat una nova temporada del servei de vigilància de la Posidònia. Fins al proper 10 d'octubre, un total de 20 embarcacions, 5 d'elles a Menorca, patrullaran les aigües de l'arxipèlag per evitar que les àncores facin malbé aquest ecosistema protegit. Cal remarcar que Balears concentra la meitat de totes les praderies d'Espanya. Enguany, el dispositiu incorpora sistemes tecnològics d'última generació per anticipar situacions de risc i aplicacions mòbils perquè els vaixells sàpiguen exactament on poden fondejar de manera legal. El responsable del Servei de Vigilància Marcial, Bardolet, destaca que les infraccions van a la baixa des de fa un temps.
0: La pasada temporada ya se actuó en unos 180.000 actuaciones, unas 100.000 de revisiones de las anclas, en las cuales un 6,4% estaban en fondeos irregulares. Es una cifra que está bajando, es una cifra que se mantiene especialmente baja en las grandes esloras, que se ha notado bastante la información que se les hace llegar a través de cartografías, aplicaciones, regulación. La gente, prácticamente los patrones locales, la población local ya también está muy concienciada y se sigue haciendo trabajo con otras embarcaciones que vienen también de fuera.
20: Més per Menorca, va participar el passat cap de setmana a l'Assemblea General de l'Aliança Lliure Europea celebrada a València per defensar dues mocions centrades en problemàtiques que afecten especialment Menorca, l'accés a l'habitatge i la connectivitat. En matèria d'habitatge, el coordinador general de Més, Esteve Barceló, va reclamar que la Unió Europea permeti adoptar mesures específiques per protegir l'accés dels residents a un habitatge digne en territoris insulars amb mercats tensionats. Pel que fa a la connectivitat, va demanar reforçar les obligacions de servei públic, garantir freqüències mínimes durant tot l'any i millorar els mecanismes de control dels preus del transport. L'escoltam.
2: Menorca comparteix amb moltes altres illes europees problemàtiques similars. D'aquí que s'estigui fent feina amb un estatut propi per a les illes dins l'àmbit de la Unió Europea, perquè del continent moltes vegades no s'entenen problemàtiques que allà no es tenen. I aquí han posat de relleu, per exemple, dues que són prioritàries per nosaltres, com són tenir una connectivitat justa i equilibrada i assequible, però també tenir un habitatge digne, assequible, i que no estigui en mans de l'especulació.
20: L'Aliança Lliure Europea és un grup polític del Parlament Europeu que defensa els posicionaments de Més per Menorca. I seguim. Condemnen a penes de fins a 3 anys de presó els 10 acusats d'integrar una xarxa de tràfic de drogues a Menorca. Avui d'ells els ha suspès l'execució de pena primitiva de llibertat, per la qual cosa no hauran d'entrar a presó. La secció segona de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a penes, com hem dit, d'entre 2 i 3 anys de presó els 10 acusats d'integrar una xarxa de tràfic de drogues assentada a Menorca. Els processats han assolit un acord de conformitat amb la Fiscalia abans de l'inici del judici que estava previst per aquest dijous. Després de reconèixer la seva implicació en els fets, 8 d'ells han estat condemnats com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública. Les penes més elevades, de 3 anys de presó, han estat per un matrimoni implicat en la trama. Ho deixem aquí. Tornarem amb més notícies. Serà el butlletí autonòmic de les 7:50 i al local de les 8:20. Fins llavors, bon dia.
1: Són les 7:30 de la mañana, les 6:30 en Canàries.
3: Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
1: Pues por fin ha llegado el momento que los aficionados al fútbol de todo el mundo han esperado durante 4 años.
4: Bienvenidos a México. Bienvenidos.

0: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
1: ¿Lo escuchas? Es la tranquilidad que te da tener claro un presupuesto para buscar casa. Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. ¿Avanzamos? BBVA. Análisis preliminar sujeto a estudio. No constituye oferta vinculante ni implica concesión del préstamo. Consulta condiciones de préstamos hipotecarios en bbva.es.
2: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
3: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
4: Multiópticas presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
5: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
6: Calor, bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispí arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar les teves torrades d'estiu al millor preu. Carn, carbó, salses, aperitius, begudes i tot el que et puguis imaginar. I tu, a qui vols convidar? Cooperativa Sant Crispí, el supermercat de sempre. D'aquí, amb botigues a l'O i és migjorn.
7: Tertúlia per obrir boca. Aquest dilluns a l'Oi per Oi Menorca, el comentari de l'actualitat amb veus dispars i opinions respectables. A partir de la una, després de les notícies. A l'Oi per Oi Menorca.
8: Scouts Laser, con Bernat Fortuny. Un espacio para aprender las herramientas que nos ayudan a ser mejores como personas, como trabajadores o empresarios. Este próximo lunes a las 13:40 en Hoy por Hoy Menorca y cuando quieras en radiomenorca.com. Es Coach Laser, con Bernat Fortuny.
9: Escolta'ns i canvia. Aquest podcast és una invitació. Una invitació a aprendre, a conciliar, a aconseguir eines per la resolució de conflictes. Amb l'advocada, coach i mediadora Mercè Pomar. Escolta'ns i canvia. Ja disponible a radiomenorca.com.
10: Nurelix. Una proposta d'en Quico Borràs que ens apropa als pioners i pioneres en el món de la informàtica, de la tecnologia, de la tècnica a Menorca. El nou podcast a la cadena SER, Nuralix. Disponible també a radiomenorca.com amb en Quico Borràs.
11: Escolta'ns a la 95.7 FM, a la web radiomenorca.com, a Play Cadena SER o amb l'aplicació per mòbil de la Cadena SER. També ens trobaràs com Ràdio Menorca a Facebook, Instagram, Twitter i YouTube, en directe o en podcast a Play Cadena SER, i tot des de la nostra illa o quan viatgis fora. Ràdio Menorca, amb tu.

0: con el último compás?
1: Pues mira, el último compás hoy es histórico también. ¿Por qué? Porque el sketch de la biblioteca, la pequeña ficción sonora con la que abrimos cada viernes la sección de libros, nunca había sido último compás. Y mira, hoy tenía que ser el día, ha sido casualidad todo. Así que hoy, el cuadro de actores de hoy por hoy, voy a decirlo, en una de sus últimas actuaciones juntas, es que así nos sube como un poco, ¿no?
2: La gallina,
1: las expectativas, el caché para las próximas semanas. Puede ser una de sus últimas actuaciones, el cuadro de actores de hoy por hoy juntos.
3: Tengo miedo. Si la loba se va, ¿qué hacemos los lobendos y las lobendas?
4: Tendremos que buscarnos la vida. Nadie nos dijo que nos fuese a amamantar toda la vida.
5: ¿Y nos tendremos que mezclar con otras manadas?
3: Hay una manada del norte que dicen que está bajando y igual nos acogen.
6: Pero tendremos que abandonar esta cueva de libros. Fuera hace mucho frío.
7: A ver, esto no es nuevo. Esto ha pasado siempre. Como lobo bibliotecario viejo de esta Sierra de la Culebra, os puedo decir que...
8: ¡Pastor, ya se ve! Otra vez con la cantinela de esto ha pasado siempre, ¿no?
7: La vida son ciclos.
9: En este bosque estamos todos más perdidos que Hansel y Gretel.
7: Insisto, igual soy muy pesado, pero eso ha pasado siempre, ya lo cantó Julio Iglesias.
10: ¡Sí!
0: Severino, ¿qué te parece la interpretación del señor mayor?
11: Afortunadamente, es una de las pocas cosas de las que estoy contento de lo que están pasando estos días.
0: ¿Ves? Mira.
1: Severino.
4: ¿Cómo será la cosa?
11: Lo siento.
6: Las cosas no que tienen que pasar para que se vea sin dormir.
11: No voy a tener que volver a actuar.
1: con este contrato.
11: En la biblioteca. Yo lo siento por Pepe, porque Pepe es un magnífico escritor.
0: Pero Pepe te da los mejores papeles.
11: Ya, pero yo soy un pésimo actor y...
6: ¿Qué? Sí. Sí. Que lo has hecho estupendo. Hombre.
0: Chicos, qué feliz fin de semana.
6: Igualmente.
0: Adiós, adiós.
4: Beso.
0: Hasta que sea muy tarde. Con Chema Rodríguez, Marcos Granado y Marta Galán en la técnica y la realización, cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos ya el lunes a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, que tengan una feliz jornada y un feliz fin de semana. Adiós.
12: Hoy por Hoy, José Luis Sastre.
13: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
14: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és divendres, 12 de juny de 2026. Com sempre, duim un Hoy por hoy farcit d'idees, de propostes, de sensacions i tot plegat, no podem evitar-ho, també pensant en que la propera setmana estarem amb un peu ja a Sant Joan. Hi ha gent de Ciutadella que té dos peus i altres parts ja des de fa temps. Quan comença a ratllar-se, es comença a canviar el temps, comença a notar-se en els carrers, per les balconades, treuen les banderes i tot això. La veritat és que en certa manera, un poc, ja hi som. I nosaltres el que fem és mirar d'apropar-nos per a veure quina és la meteorologia que ens depararà per avui, les properes hores i el cap de setmana. Una informació que ens ofereix Noelia García. Bona tarda.
15: Bona tarda. Avui divendres a la illa de Menorca continuem amb temps estable. Les temperatures pugen i s'esperen màximes de 25 graus de Maó i 26 a Ciutadella. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Continua bufant el vent de tramuntana amb intensitat moderada i temporal marítim amb onades de 2 o 3 metres d'alçada. Demà dissabte les temperatures pujaran, màximes de 31 graus a Ciutadella i 29 graus a Maó. Serà un dia de sol i més càlid, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures nocturnes baixaran lleugerament amb una mínima de 16 graus a Maó. Bufarà vent fluix de llevant. És una informació d'AEMET.
16: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
17: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
16: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
2: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
10: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadensxoroi.com.
18: Calor, bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispin arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar les teves torrades d'estiu al millor preu. Carn, carbó, salses, aperitius, begudes i tot el que et puguis imaginar. I tu, a qui vols convidar? Cooperativa Sant Crispin, el supermercat de sempre. D'aquí, amb botigues a l'O i és migjorn.
14: Divendres i comencem el nostre programa amb la llista dels podcasts de la setmana. Aquesta setmana el protagonisme és per una de les plataformes que han contribuït decisivament a transformar el panorama del podcast en castellà, Podium Podcast, que acaba de complir ara mateix 10 anys. Pot semblar poc temps, però una dècada és gairebé una eternitat en el món del podcast. Quan Podium va néixer el 2016, el consum d'àudio sota demanda encara era un hàbit minoritari a Espanya. Les grans plataformes internacionals començaven a consolidar-se i molts creadors treballaven amb recursos molt limitats. Durant aquests 10 anys, Podium Podcast ha estat darrere d'alguns dels projectes més influents de l'àudi en castellà. Ha impulsat la ficció sonora contemporània, el periodisme narratiu i els documentals sonors, ajudant a professionalitzar un sector que avui és una indústria cultural clarament consolidada. Títols com El Gran Apagón, Guerra 3, Negre i Criminal, Delirios d'Espanya han demostrat que es poden produir continguts sonors amb estàndards comparables amb les grans produccions internacionals. 10 anys després, el podcast ja no és una promesa de futur, és una realitat consolidada, i bona part d'aquest camí també porta la signatura de Podium Podcast. I ens hem plantejat intentar veure quina seria, si ho trobàvem, el podcast més antic que continua actiu al món. Però sí, l'hem trobat. Va néixer l'any 2004, només un any després de que es popularitzés el terme podcast. Es tracta de Daily Source Code, creat pel pioner del podcasting Adam Curry. Aquells primers programes eren molt rudimentaris, comparats amb les produccions actuals, però van establir les bases d'un fenomen global. La comparació és reveladora. Quan aquell podcast començava, les descàrregues es comptaven en milers. Avui, els grans èxits internacionals acumulen desenes o centenars de milions d'escoltes. A Espanya, l'expansió professional del podcast no arribaria fins a una dècada més tard, coincidint amb el naixement de plataformes, per exemple, com Podium Podcast. Per això, els seus 10 anys tenen un valor simbòlic especial, representant pràcticament tota la història del podcast professional en castellà. Aquesta dada ens recorda una cosa important. Encara som davant d'un mitjà que és molt jove. La televisió va necessitar dècades per consolidar-se. El podcast només en porta 20 i encara ha d'estar descobrint molt de les seves diferents possibilitats. I sí, no hem pogut estar de fer un top 5, a destacar 5 podcasts dels més veterans, tant en l'àmbit espanyol com el català. Com, per exemple, en el número 1 hem posat el podcast de Comunicando, creat per José Antonio Gelado, és considerat un dels primers podcasts en castellà i una autèntica peça d'història del mitjà. En el número 2, Emilcar Podcast, un dels podcasts independents més, de més edat d'Espanya, amb una comunitat fidel que està amb ells des de fa més d'una dècada. En el 3, La Òrbita de Endor, veterà referente de la divulgació sobre cinema, sèries i cultura popular. En el 4, Mossega la Poma, probablement el podcast català més emblemàtic i durador dedicat a la tecnologia i a la cultura digital. I en el 5, L'Ofici de Viure, nascut a la ràdio convencional però convertit en un dels continguts més seguits i longeus en format podcast en català. Aquests programes demostren que la longevitat en el podcast és possible quan hi ha una comunitat fidel al darrere i una veu reconeixible. I també, en certa manera, demostren que el podcast no deixa de ser, en certa manera, una costella més del que és la ràdio, certament. I sí, arribem al que estaves esperant, del moment destacat. Si parlem de Podium Podcast, hi ha una producció que va marcar un abans i un després en la ficció sonora en castellà. Avui volem mirar de recuperar un fragment de El Gran Apagón, la sèrie creada per José Antonio Pérez Ledo, que va demostrar que el podcast podia construir universos narratius tan ambiciosos com qualsevol sèrie de televisió. Estrenada l'any 2016, la història parteix d'una premissa inquietant: una tempesta solar deixa el planeta sense electricitat. A partir d'aquí es desplega una trama coral que va captivar milers d'oients i es va convertir en un dels grans referents de la ficció sonora en espanyol. Hi ha que fer una distinció entre el que va ser Orson Welles amb la ràdio i el que va ser El Gran Apagón amb el podcast, o potser sí que hi ha un poc de relació.
10: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
19: En anteriores capítulos...
20: Hola, sí, sí, mire, parece que tenemos un apagón en todo el área.
21: ¿En qué área?
20: En toda la ciudad, parece.
22: Este es un mensaje del gobierno. En estos momentos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo que será solventado tan pronto como sea posible.
23: Ayer hablé con un militar, por aquí, por la radio.
24: ¡Ah!
23: Al parecer están repartiendo paquetes con agua y comida y pilas y no sé qué carajo más.
25: Si me entero de que has hablado de esos camiones en la radio o donde sea, entonces tendremos que volver. A mí mis jefes me pedirán que vuelva y yo tendré que hacerlo, aunque no quiera, porque es mi trabajo, porque cumplo órdenes. Es lo que hacemos los militares, cumplimos órdenes aunque no nos guste. ¿Lo entiendes?
24: ¿Qué te dijo? ¿Para qué quería la dirección?
25: No viste ningún camión.
24: No.
25: ¿Estás segura?
24: Sí.
25: Bueno, ¿lo ves? Ya hemos aclarado todo. Lo hemos aclarado, ¿no, Shiana?
24: Sí.
25: ¿Crees que cambiarás de opinión cuando nos vayamos?
24: No.
25: Te lo digo porque la gente a veces cambia de opinión. Pero si cambias de opinión, si me entero de que has hablado de esos camiones en la radio o donde sea, entonces tendremos que volver. A mí mis jefes me pedirán que vuelva. Y yo tendré que hacerlo, aunque no quiera, porque es mi trabajo, porque cumplo órdenes. Es lo que hacemos los militares, cumplimos órdenes, aunque no nos guste.
26: Estoy completamente convencido de que los gobiernos sabían que iba a pasar. Y tengo pruebas. Tengo pruebas. Y las voy a contar hoy, aquí, en la mitad oscura. Hace 7 años, nuestro amigo Mauricio Galera ya estaba alertando por escrito del gran apagón en negro sobre blanco.
27: Pues sí.
26: Incluso, y este dato es muy importante, incluso la NASA advirtió de esto.
27: Claro.
26: I si lo sabia la NASA...
14: Aquest és un fragment que resumeix un poc del gran apagón de Podium Podcast. 10 anys que compleix. Nosaltres ara continuem.
28: Al Villamadrid aquest mes de juny farem història. Diumenge dia 21 fem una festassa amb preus populars, música en directe tot el dia i autèntica rumba catalana per tancar la jornada. I el dimarts 23 celebrem Sant Joan com toca, amb un menú especial acompanyat per la bossa nova de Mònica Sardà per 45 euros. Villamadrid, a sa carretera de Suestrà, a Sant Lluís. Consulta carta, horaris i reserves a nouvillamadrid.com. Vine a xalar amb sa equip més polit de Silla.
29: Sant Joan, sa festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
30: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a sa revista de Sant Joan.
29: En el diari de ses festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de ses festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
30: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
29: A la banda, a ses llibreries i a ses oficines del diari Amoy Ciutadella.
14: Com sempre, quan arriba divendres tenim moltes propostes. Totes, potser no hi caben, però la majoria sí. Avui, i comencem per Lo Podem Anar de Karaoke, si t'agrada cantar i tens bona veu. Si no, bueno, també pots venir per divertir-te. El Karaoke de Lo està organitzat per l'Ajuntament i a partir de les 8:30 ja roda. I tot aquest cap de setmana hi ha l'exposició Naturalesa Mediterrània a Menorca com a paisatge cultural de Muer, al Centre Cultural Convent de Sant Diego. Avui sí et reirem d'aquesta exposició. també tot el cap de setmana hi ha oportunitat per anar fent coses. Anem a Ciutadella, fixeu-vos. Per exemple, demà dissabte, l'espectacle El ressò de les mirades, art en moviment, al Teatre Municipal d'Esborn a partir de les 8:30. També en aquests dies hi ha l'exposició de Memòria de Trencador a la Sala Municipal d'Exposicions del Roser o l'exposició Les menines i la lluna en l'espai Art Txec Coi. També hi ha tot el programa de visites guiades i rutes d'en Joy Ciutadella 2026. Anem ara al centre Mercadal i també Fornells. Avui, audicions d'instruments de l'alumnat de l'Escola de Música i Dansa a la sala d'actes de l'escola, en dues tandes, 6:30 i 7:30. El diumenge, festival de dansa de l'Escola de Música i Dansa a la sala multifuncional, a les 5:30 i a les 7. L'entrada és amb invitació. I durant tots aquests dies, els darrers dies de l'exposició, la bellesa de les aus d'en Tòfol Gomila al centre de Can Àngel. A Fornells, avui tenim la festa d'inici de l'estiu amb poc de pica-pica i música en el PIG de Fornells a les 7 de la tarda. Demà, dissabte, dia 13, presentació del llibre Na Catalineta de Son Treu Foc d'en Joan Abagú a Cas Contramestre a les 6 de la tarda. Recordeu que la recaptació es destinarà a l'Associació d'Esclerosi Múltiple. També demà hi ha concert de la coral Clau de Sol en el Castell de Sant Antoni, també a Fornells, a les 8:30, amb entrada gratuïta. El diumenge, l'inici del mercat ambulant de Fosquet a l'esplanada d'Esplà, que es fa des de 6 d'escavespre i fins mitjanit. I durant tot el cap de setmana, l'exposició d'aquarel·les Eco Vibrant d'en Petra Rau a Cas Contramestre. Ara anem a Ferreries. Avui, al mercat de nit a la plaça Espanya, a partir de les 7 de la tarda i fins que ja entra ben la nit. També, avui, música, actuació de New Acoustic, versions a dues veus al Pla de l'Església a partir de les 8 del vespre, i Rebelda i Baid amb l'orquestra Huracán a la plaça Espanya a les 9:30. Demà dissabte, a Ferreries, mercat agroalimentari i artesà a la plaça Espanya, en el transcurs del dematí, de 9 del dematí a 1 del migdia. I també demà, presentació i recital del poemari El Periple, d'en Damià Roger Miró, amb el guitarrista Toni Camps, a les Fonts d'en Fora, a les 8 del vespre. Ara, anem cap a Mou. A les 9 del vespre, avui, es claustre, concert de Yamandu Costa. També demà, concert de Leon Manso, es claustre, a partir de les 9 del vespre. Tant dissabte com diumenge, hi ha un workshop de primavera, dansa i pràctiques en moviment al Museu de Menorca, i diumenge hi ha les audicions de l'aula de música, guitarra, piano i bateria de l'Orfeo Malnes, de la que ja vam xerrar ahir amb l'Ali, serà a les 12 del migdia. També diumenge, concert de Martí Genestà Trio, jazz, es claustre a partir de les 9 del vespre. En aquests dies són els darrers dies de l'exposició Josep Begur, Humanisme i Resiliència, al Centre d'Art de Can Oliver. També són els darrers dies de l'exposició L'Art de Sònia Orfila arriba a Meraki, a la pasteleria Meraki. Ara anem a fer un vot, anem a Sant Lluís. Darrers dies de la mostra El talent local surt al carrer, de dibuix i pintura, a la sala polivalent Albert Camí. També en aquest cap de setmana, exposició fotogràfica d'en Xisco Avilés a Iala, al Molí de Dalt. Podrem mirar d'apropar-nos fins a migjorn, on diumenge es celebra Menorca Electro Festival amb les DJades. 7:30 d'escavespre. Alguna cosa ens haurem deixat, no us preocupeu, però tenim de temps fins a les dues per recordar o destacar algunes de les coses més interessants.
1: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
3: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca. Vendemos y construimos hogares.
4: Dedicatòria, amb Bep Portella.
5: Hola, molt bon dia, bona hora, ben trobats. Aquest dia s'ha començat un nou Mundial de Futbol i ho ha fet a la ciutat de Mèxic, DF, que vol dir Districte Federal, on tants menorquins han acabat seu camí d'exili iniciat en 1939, d'ençà qual encara hi queden avui descendents. Amb algun d'ells tenen contactes i ja han ratllat de camp mundial. Allà fes que et provoquen el record. No devien ser els primers mundials que vaig seguir, però sí els primers que recordo amb una certa netedat. Em refereix que en els de Mèxic 1970, fa 56 anys. Jo en devia tenir 14 d'anys. El que són les coses. Record encara alguns d'aquells jugadors. En Pelé, Gerard Müller, Beckenbauer, Atilio Anchieta, el gran Facchetti, Rivelinho, Jairzinho o el gran Bobby Charlton, aquell anglès que no semblava futbolista. No he anomenat cap espanyol perquè aquell any Espanya no s'hi va classificar. Mèxic devia ser una gran potència llavors, ja que un parell d'anys abans hi havien celebrat les Olimpiades, aquelles en les que Bob Beamon va saltar quasi 9 metres, 8,90 per ser exactes, i que Fosbury mos va mostrar que es podia saltar a altura d'esquena, estil que des de llavors ningú ha abandonat. Crec que va ser la semifinal entre Brasil i Uruguai. Record que nosaltres fèiem feina a una paret en el carrer de Santa Bàrbara, en el pati de darrere d'una casa que donava damunt els horts del canal. Escoltaven alguns reports d'aquells mundials per la ràdio. Aquell dia mon pare es posà de bon to i mos va donar escarada. Si acabam aquesta feina abans de... no sé quina hora devia ser. Anirem a veure el partit. Recordo una televisió en blanc i negre. Ara, quasi 60 anys després, aquell mateix estadi Azteca ha donat obertura a un campionat del món que tindrà lloc a Mèxic, Canadà i Estats Units. Mèxic i Canadà hi són perquè es va acordar abans que arribés Donald Trump en el poder, que si no, ja ho podeu ben creure qui serien. Només es jugaria als Estats Units. Ja haureu escoltat com els Estats Units ha impedit l'entrada d'un àrbit, alguns jugadors, l'equip tècnic d'alguns països, però que el campionat es juga ben igual. Antigament, en les competicions internacionals, es vetava l'entrada d'aquells països en una situació interna no democràtica o de violència contra la població, aquells que eren agressors en una guerra, o senzillament els d'un bloc que feien el boicot en el de l'altre bloc. Avui ja no és així. Segons el gran filòsof Infantino, el futbol és perquè la gent s'oblidi dels seus problemes. Aquí tenim Estats Units, país participant i organitzador, possiblement el país que ha participat en més guerres exteriors dels darrers 100 anys, com l'agressió que actualment està permetent a Palestina i Líban, i com qui protagonitza directament a l'Iran. L'altre dia escoltava el secretari de Defensa, que té una pinta de xulet de barri, de pinxo-pinxo, que deia que estaven bombardejant Iran en legítima defensa. I jo em demanava com pot ser legítima una defensa per la qual es bombardeja a un país que es troba a 10.000 quilòmetres de distància. I doncs sí, Estats Units té l'honor de ser el principal anfitrió d'aquest campionat que ha reunit 48 seleccions. Com més seleccions, més partits. Com més partits, més cash, devia pensar Infantino, aquest que li va regalar a Trump la pilota de la pau perquè es consolés per no haver rebut el Premi Nobel de la pau. Quina diferència entre el futbol esport de 1970, d'en Pelé i en Beckenbauer, i el futbol negoci de 2026. El futbol va ser en el seu origen l'esport de les masses proletàries. Si mireu fotos antigues d'equips de Menorca, descobrireu a molts de joves que van ser dirigents sindicalistes i republicans. El futbol era l'esport de les classes populars. Els privilegiats practicaven el tenis, l'excursionisme, la vela, la hípica, l'esport marítim. Ara el futbol, em refereix que en el futbol d'alt nivell és un espectacle en el qual els milions van i venen. Bon dia.
0: A Grup Torres som especialistes en automoció a tota Menorca. T'oferim servei i venda, turismes Fiat, Jeep, Evo i vehicles industrials Iveco. Necessites un cotxe o un bon servei de taller? Ens trobaràs al polígon de Ciutadella i al polígon de Mahó. L'equip de Grup Torres et desitja unes molt bones festes de Sant Joan.
6: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Lluís. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
14: 12:43.
7: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
14: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest divendres 12 de juny amb Edu Zendan. Bon dia.
8: Bon dia, Lluís.
9: Hoy por hoy, Cadena Ser.
14: El Consorci de Residus i Energia de Menorca ha acordat imposar una penalitat de 60.000 euros a la concessionària UTES Milà per als incompliments greus detectats en el procés de compostatge de la fracció orgànica i vegetal a la planta de Milà.
8: Els informes tècnics i jurídics assenyalen retards en el tractament, en acumulació temporal de matèria pendent de compostatge i l'aplicació d'operatives excepcionals sense la planificació ni les autoritzacions corresponents. El Consorci remarca que els residus orgànics sí es tracten i es reciclen, però que el procés no s'ha executat d'acord amb les condicions contractuals. Escoltem el director insular de Medi Ambient, Mateu Ainsa.
11: Això no vol dir que no es faci la matèria orgànica, perquè és un tema que hem de deixar bastant clar. L'esforç que fa la ciutadania serveix, però la UTE Milà se li ve recordant que no compleix amb l'ús establert en el plec descontracte de l'explotació. S'han de fer les coses de la manera que especifiquen els plecs i és el que no està mantinguent la UTE Milà. Per aquest motiu s'imposa aquesta sanció.
8: A més de la sanció, requerirà a l'empresa l'aplicació de mesures correctores i no es descarta la imposició de multes coercitives de fins a 3.000 euros diaris si no es resolen les deficiències detectades.
11: Se li dona un temps, en aquest cas de 30 dies, perquè se facin els procediments tal com marca el contracte, i si no és així d'aquí 30 dies, s'obre la possibilitat que aquesta penalitat sigui coercitiva. Passats els 30 dies, si no es compleix el procediment, se podran imposar sancions diàries de fins a 3.000 euros.
14: 8 entitats ciutadanes, veïnals i socials han convocat per aquest divendres a les 19:30 hores una manifestació en defensa de la peatonalització d'Esborna. La mobilització, que es durà a terme sota el lema Defensem la plaça per a la gent del poble, arriba en un moment clau del debat sobre el futur de l'espai públic més, podríem dir, emblemàtic de Ciutadella.
8: Les entitats impulsores consideren que la plaça no ha de recuperar la circulació de vehicles i defensen el nou model urbà. Els convocants asseguren que Esborna no ha de tornar a ser una zona de pas, una rotonda improvisada o un aparcament de privilegi i reivindiquen el seu valor com a espai de convivència, memòria i identitat col·lectiva. Segons els organitzadors, la transformació de la plaça ha contribuït a situar les persones al centre de la planificació urbana i ha reforçat l'ús social d'aquest espai públic. La convocatòria coincideix amb les negociacions obertes entre els serveis jurídics de l'Ajuntament i els empresaris que van impulsar la demanda judicial que ha derivat en una sentència del Tribunal Superior de Justícia que obliga a restablir la circulació de vehicles a la plaça. L'objectiu dels contactes és trobar una sortida que eviti l'execució de la resolució judicial.
14: Els ecologistes de Via Menorca ultimen els detalls de cara a la gran manifestació prevista per aquest dissabte de capvespre a la plaça Biosfera per a forçar els polítics a que posin fre al col·lapse que provoca l'accés de turisme.
8: Sí, més protestes de la societat civil. Des de Via Menorca es vol fer una mobilització semblant a les dels darrers anys, amb un cert to lúdic, però menys marcat que en d'altres ocasions. El portaveu de l'organització ho deixa molt clar amb el lema. Fins ara se li ha donat un to tan reivindicatiu com una mica irònic, però davant la manca de resposta dels polítics, volen deixar clar que les formigues, en al·lusió al treball diari dels que lluiten per mantenir Menorca, és que estan fartes. Oriol Radal, que és el portaveu de Via Menorca.
12: I durant aquests 2 anys, la veritat és que no hem aturat de fer accions, no hem aturat de fer protestes, algunes més divertides, altres més punyents, diguem, però tot assenyalant una problemàtica òbvia, que és que aquest excés de turisme que tenim està saturant Silla. Bueno, ara aquest dissabte, com deies, tornem a convocar una altra vegada, i és especial i simbòlic perquè tornem a convocar la plaça Biosfera. Aquesta vegada, però, no té un to tant divertit, tant de metàfora, sinó que com diu el lema de la campanya, aquesta vegada sortim dient que estem fartes.
8: Per Nadalga és necessari que els polítics recuperin el consens que van tenir fa uns anys i que va permetre decidir com protegir l'illa marcant uns límits.
12: Té a veure amb aquesta idea de Menorca reserva biosfera, té a veure també amb aquesta idea de Menorca talaiòtica, una conservació especial per una illa especial, no? I certament va ser un èxit, això. Un èxit rotund, social, a més. Però en els darrers 15 anys s'ha desbordat. Se n'ha anat, i cal fer retrospectiva, cal fer una mirada enrere i pensar en què mos hem despistat, quines coses hem deixat de fer o per què ha passat el que ha passat.
8: Nadalga recorda que en 15 anys Menorca ha passat de tenir 1,1 milions de turistes a tenir 1,8, 700.000 turistes més. Això ha estat possible, diu, llevant habitatges de lloguer per residents per a usos turístics, generant un col·lapse general dels serveis de l'illa i també provocant un problema social per aconseguir un lloc on viure.
14: El Consell Executiu de Menorca ha aprovat una injecció econòmica de 857.000 euros al Fons Menorquí de Cooperació per aquest 2026. Es tracta de l'aportació anual que fa el Departament de Cooperació en aquesta entitat per finançar projectes destinats a les poblacions més desfavorides del sud.
8: Els eixos d'actuació per aquesta campanya es tornaran a centrar en la sostenibilitat del canvi climàtic, la perspectiva de gènere i la gestió de les migracions i el refugi. El conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació, Simon Gornés, defensa la importància d'aquesta partida per actuar directament allà on neixen els problemes. Des de la institució insular han recordat, a més, que tota activitat de l'entitat es regeix sota una estricta premissa de transparència i rendició de comptes per garantir el bon ús que es fa de les ajudes.
14: Condemnen a penes de fins a 3 anys de presó els 10 acusats d'integrar una xarxa de tràfic de drogues a Menorca. A 8 d'ells se'ls ha suspès l'execució de la pena privativa de llibertat, per la qual cosa no hauran d'entrar a la presó.
8: La secció segona de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a penes d'entre 2 i 3 anys de presó els 10 acusats d'integrar aquesta xarxa de tràfic de drogues assentada a Menorca. Els processats han assolit un acord de conformitat amb la Fiscalia abans de començar el judici. Després de reconèixer la seva implicació en els fets, 8 d'ells han estat condemnats a 2 anys de presó com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública. Les penes més elevades, de 3 anys de presó, han estat per un matrimoni implicat en la trama. Dels 10 acusats, n'hi ha 8, als quals se'ls ha suspès l'execució de la pena privativa de llibertat, de manera que no hauran d'entrar a presó. Els dos restants estan pendents de la decisió del tribunal, ja que tenen antecedents penals i encara no està clar si ingressaran o no a presó.
14: Més informació a les 2:15, a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
2: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
10: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
13: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
15: ¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Ah, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Alayor, Avenida de la Industria 49. Compra también en hiper-mueble.com.
16: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
14: Vamos a acercarnos de nuevo a una propuesta que queremos compartir con vosotros. La de una exposición donde, desde luego, si hay algo que nos impacta en la vista es el color. Vais a ver mucho color y muchas flores. Es Muer, con H intercalada. La podéis encontrar en el convento de San Diego, en Alayor. Y para conocer más detalles, hoy hablamos con uno de los responsables de este binomio que forma de artistas que forma esta exposición. Hablamos con Manuel Herrera. Manuel, buenos días.
17: Hola, buenos días.
14: Gracias por acompañarnos.
17: Gracias, mucho gusto.
14: Bueno, la exposición ya está en marcha. He tenido además el placer de poder verla, o sea que voy a intentar explicar a los oyentes lo que es, o no demasiado, ¿no? Para que ellos sean los mismos que tengan el interés de poder acercarse y ver. Pero sí, es verdad, es una explosión de color.
17: Sí, sí, efectivamente. Llevamos 45 años trabajando sobre la personalización de los colores. Entonces, esa exposición está basada en el Mediterráneo, en el color del Mediterráneo de las flores, y se inauguró justo el fin de semana que se festejaba el Día de las Flores en Alayor. Entonces, pues bueno, con ese motivo se quiso traer esta exposición que ha estado en Singapur, que estuvo en Madrid en Casa de Vacas. Hemos hecho una selección para que tuviera una coherencia con el espacio, con este maravilloso convento del siglo XV, y que pudiera convivir con la arquitectura, con los muros de piedra. Hemos elegido piezas de un formato bastante grande y la verdad es que tiene una fuerza y un color que contrasta con la propia arquitectura de sobria del convento.
14: Cuando hemos hablado de que es un binomio, es porque tú formas parte de ER, dentro de esta exposición de Mujer por Herrera, y tu mujer es quien pone el Mu.
17: Muñoz. Exacto. Bueno, esto surgió a principios de los 80. Nosotros somos de la fructífera generación de los años 80 de la movida madrileña, que tenemos estudio en Madrid, en Malasaña. Era un estudio que, bueno, cuando lo cogimos, ahí habían vivido Almodóvar y Alaska, porque rodaron la primera película de este colectivo, de los Chicas del Montón. Y bueno, a principios de los 80, en el año 81, nosotros lo cogimos ya y lo compramos. Y empezamos a trabajar con un equipo de amigos compartiendo estudio. En aquel momento, pues estaba investigando, éramos todos jóvenes e investigábamos sobre nuestro propio lenguaje y discurso de pintar y demás. Y entonces, pues bueno, Francisca y yo, que éramos pareja, pues nos íbamos ayudando mutuamente, pues estábamos en una fase de investigación y casualmente a un concurso de pintura en Guadalajara presentamos un cuadro nuestro que nos dieron el premio y nos inventamos un seudónimo como equipo. En aquel entonces, pues bueno, había equipos que trabajaban, como el equipo Crónica, Costus y demás. Había bastantes artistas que trabajaban en equipo, pero siempre bajo un seudónimo, porque en un concurso tenías que presentar con un DNI. Entonces, bueno, nos inventamos un seudónimo para que no fuera nombre de uno nada más. Y bueno, pues como empezamos a ganar un concurso y otro concurso, pues ya con este seudónimo, que es el apócope de los dos apellidos, pues ya nos afianzamos. Luego también salimos en la contraportada del País en el año 88, que ya, digamos, que nos seleccionó el Ministerio de Cultura para ir a exponer con motivo del quinto centenario, que iba a ser en 92, pues unos años antes. 4 años antes empezaron a hacer festividades y actividades culturales y fuimos a representar a España en una exposición también sobre el color de España, ¿no? En la República Dominicana, en el Museo de Colón. Y bueno, pues a raíz de eso ya hicimos nombre y llevamos 45 años ya desarrollando nuestro trabajo en equipo como MUER, que es de ahí radica un poco la tensión que tiene nuestra obra, ¿no? Porque son dos personalidades, dos estilos que llevamos ya una mecanización de modo de trabajo, que es lo que gestiona, digamos, genera y gesta la pintura, la tensión que genera en nuestra obra.
14: Sí. Hemos hablado de exposición, podríamos hablar de jardín, porque ciertamente el color y las flores son el gran protagonista. No sé si es vuestro leitmotiv o tenéis también más variedad, porque de hecho hemos hablado de cuadros, pero también hay esculturas.
17: Sí, sí, también hay escultura. Nosotros, bueno, llevamos, como te cuento, 45 años, hemos vivido en muchos lugares del mundo. Hemos vivido en el Caribe, hemos vivido en Miami, en Nueva York, hemos vivido en Japón, hemos vivido en China, hemos vivido en África. Y todo eso nos ha ido implementando un color personal en nuestra obra. Llegamos investigando, lógicamente, durante todo este periodo, y llegamos a una fase en la que el lienzo y el papel ya se nos quedaba corto y jugábamos con 3 dimensiones, el poner relieve en nuestra propia obra. De hecho, hay una pieza bastante grande que está en el claustro, que es una obra cinética que lleva una secuencia de 7 láminas que va generando el movimiento en el cuadro, y eso es muy interesante. Y bueno, pues trasladamos nuestra obra a 3 dimensiones y decidimos ya dar un salto a lo que es la escultura, al espacio, porque ya somos arquitectos y dentro del propio paisajismo nuestro pues hacemos esculturas basadas en nuestra obra. Es una especie de construcción de nuestra propia obra en paneles que va gestando esa volumetría, que es lo interesante, jugando un poco con el mismo concepto que llevamos en el libro.
14: Vuestra exposición coincidió, bien comentabas, ¿no?, con el Día de las Flores, pero también con las fotografías de The Rob Festival, también en una layer que presume un poco de lo que es el Museo de Arte Contemporáneo de Loac. Menorca en general está un poco en estos últimos años abriéndose a lo que es el arte. ¿Qué sensación te da un poco lo que está ocurriendo en Menorca alrededor del arte?
17: Pues la verdad es que a lo largo de nuestros años siempre he visto que el arte ha sido una vía de conexión con el espectador, un atractivo, sobre todo para determinado nivel sociocultural. Entonces, Menorca lo está haciendo muy bien porque a través de esta exposición, no la nuestra, o sea, de la exposición que tienen con Hauser & Wirth y determinadas galerías que han venido a Mahón y a Ciudadela, y la actividad que está haciendo la York, lo que está haciendo es filtrando un determinado tipo de turismo cultural que atrae a un espectador un nivel sociocultural, como comento, más interesante que el propio turístico de venir a playas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos vivido la experiencia de Miami, que era una zona bastante, o sea, era una ciudad bastante provincial, en el sentido de que, bueno, porque tenía sus huertecitos, era gente muy local y vivían un poco del turismo, sobre todo de gente jubilada desde los años 80 que tenemos estudio allí. Y sin embargo, había una feria de arte que se llamaba Art Miami, que, bueno, que era como muy local, con artistas locales. Presentaron Art Basel, pues igual que aquí se ha puesto a la galería de Hauser & Wirth, pues allí presentaron Art Basel, que es una feria de arte internacional de Basilea, que la hay en Miami, la hay en Singapur y en Hong Kong. Y bueno, pues desde que pusieron Miami han montado como unas 20 galerías, 20 ferias de arte en paralelo. Bueno, pues eso ha traído un glamour a Miami y una riqueza, digamos, de público y de atractivo cultural que ha pegado un salto impresionante. Incluso porque, bueno, pues la rentabilidad de los pisos, los alquileres, se ha multiplicado por 10 desde que se ha hecho toda esa actividad cultural en Miami. Yo creo que Menorca lleva la misma trayectoria, lo está haciendo muy bien Menorca, y porque hace falta en España, fíjate, en Bilbao.
14: Pues no quedan muchos días, es verdad que he dicho que está visitable, pero bueno, que no va a quedar eternamente, por lo tanto, si tienen una ocasión y oportunidad, no duden, vayan al convento de San Diego para poder disfrutarla y verla. Moer, esta exposición de Muñoz y Herrera. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Desde aquí un fuerte abrazo y hasta pronto.
17: Gracias a vosotros, con muchísimo gusto. Con ellos espero. Gracias.

Bon dia, amics. Avui vos vull fer redescobrir un disc de l'any 2015. És un disc complex i ple de curiositats. Me refereixo en el CD de La creació del món, de Haydn. Josef Haydn va ser un compositor austríac i entre les seves obres avui mos aturarem amb aquest oratori de La creació del món. Un oratori, com sabeu, és una composició per solista, cor i orquestra normalment, molt semblant a una òpera, però sense escenificació. Era, en general, molt popular aquest estil musical en el barroc i, per tant, Haydn, al costat de Händel, en són els seus dos grans exponents. Idò, Haydn va escriure La creació del món entre 1796 i 1798. I aquesta obra, que narrava La creació del món segons la Bíblia, va agafar molta popularitat i es va interpretar i estendre per tota Europa. El curiós és que el que us volia explicar avui és que el menorquí il·lustrat Antoni Fabré i Cardona, l'any 1807, just 10 anys després d'haver estat compost, la va traduir en el menorquí i el músic Joan Vidal i Seguí la va adaptar. Adaptar, ja ho sabeu, vol dir escriure l'obra de manera reduïda perquè es pugui interpretar amb més pocs músics, sense la necessitat d'una gran orquestra. I en aquest cas la va adaptar per guitarra, violí i veu. A vegades es recitava i a vegades es cantava. Així, els menorquins podíem escoltar l'obra de Haydn en la nostra llengua. Aquesta aventura musical, partitura i després CD, la va publicar l'Institut Menorquí d'Estudis i hi van participar en Lluís Cintes, en Jordi Udrí, que era el que recitava, Maria Camps, i a la guitarra Antoni Perelló i en el violí Neva Fabré. Escoltarem avui, si us sembla, un fragment de on canten a Maria Camps i escoltarem el tema que es diu La planura abundosa. Solíem posar els títols, a vegades no venien els títols posats, sinó que s'agafa com a títol el començament de la lletra, La planura abundosa. Així que avui podem escoltar Haydn en menorquí. Disfrutau d'aquesta peça.

una versió diferent de la que habitualment canta en Frank Sinatra, de My Way, Mi Manera, en aquest cas interpretada per na Nina Simone, aquesta cantant que va néixer l'any 1933 i va morir el 2003, un dels icones principals de la música de jazz nord-americana.

0: 95.7.
1: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
2: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
3: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
4: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
3: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
4: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
3: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
5: Toni Febrer ens du Ser Tecnologia.
6: La complexitat mateixa de crear el teu perfil, que l'has de complementar molt bé i has de portar moltes dades de que tu ets tu, que això és el que te dona credibilitat.
5: Si vols estar al dia amb les tecnologies, tots els dijous a l'Hoy por Hoy Menorca. Xarxes socials, aplicacions mòbils, novetats i tendències. T'enganxaràs.
7: Conversación.

0: Pues ya está por aquí con nosotros Julio Molina. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola, Chur, buenas tardes.
0: Bueno, y además estamos ya casi en el veranito y eso significa festivales, claro. Muchas iniciativas, además muy interesantes.
1: Sí, otro año entramos en temporada alta en cuanto a música en directo se refiere, porque el verano, como dices, es en el que más propuestas musicales aparecen y cuando parece ser también, pues que el público está como más receptivo también. Y sobre todo, bueno, lo que se refiere a eso, conciertos al aire libre, en terrazas de garitos, verbenas, festivales, y la música en directo siempre está ahí. Y a nosotros lo que nos gusta mucho es fijarnos en propuestas diferentes, que vayan siempre un poquito más allá. Y por eso vamos a hablar hoy de nuevo de la Yunnan Verse, un festival que yo creo que es muchísimo más que eso. Es una propuesta estival que desde hace ya unos años ofrece una programación exquisita y que este año ofrecerá 14 noches de cultura en lugares emblemáticos de Benissalem, San Joan, Santañí, Palma, Montuiri, Lloret y Artà, y que va a traer a nuestra isla a artistas como María Arnal, Ferran Palau, Andreu Valor y Magali Sara, y bueno, y muchísimos otros.
0: Pues enseguida vamos a hablar con una de esas artistas, con María Arnal, pero antes también vamos a saludar a Carme Castells, directora de la Fundación Mallorca Literària, que se encarga de desarrollar este proyecto y llevarlo a cabo. Hola, Carme, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, Carme.
2: Hola, buenas, ¿cómo estáis?
0: Bueno, y un año más apostáis por esta iniciativa.
2: Bé, sí, perquè ja mos és inevitable, no? Una vegada que te poses a confeixir una programació de concerts i tens l'oportunitat de dur bons artistes, és un poc una droga, no, això? Com et genera l'oportunitat de conviure amb artistes de primera fila i també veure que el públic respon a això, no? Uh-huh. I a Mallorca es veu que la Yunnan Verse s'ha anat col·locant i ocupant uns espais. Es veu que és un festival atípic perquè dura tot l'estiu, de pràcticament finals de juny fins a principis de setembre, cada setmana oferim un concert o un altre en una localització diferent, i aquest format que a nosaltres ens complica enormement la vida des del punt de vista de la producció i la logística és molt agraït, no? perquè bé, sempre hi ha oportunitat, si no és un cap de setmana un altre. Mm-hmm. I fem una selecció de propostes que, com dèieu abans, no sempre tenen com aquesta marca de qualitat, però que intentant que també hi hagi bastanta diversitat. A Fundació Mallorca Literària som una entitat que treballem en la paraula, com a fil conductor, no? La paraula literària, però la paraula literària, la poesia, la narrativa, la literatura oral, des dels principis dels temps tenen una connexió amb la música, i per això aquest festival va ser una aposta de funció ja de fa anys de cercar aquests formats, no? Fomentar amb la lectura, però la lectura també se fomenta des dels concerts, no? Tenim artistes que treballen en la paraula d'una manera exquisida i que contribueixen a la literatura a través d'aquesta via, i per això volíem que aquest cicle fos molt més que un cicle de concerts, que és magnífic, no?, fer cicles de concerts, però que també, no?, visibilitzar aquesta relació entre la literatura i les arts escèniques, i en concret en la música.
1: Carme, vosotros habéis apostado siempre desde el principio por la descentralización, que es algo importantísimo, pero también me llama mucho la atención la calidad de los artistas y vuestra capacidad para atraer y sobre todo descubrir cosas nuevas, que es un poco como otro de vuestros fuertes. ¿Con qué criterios seleccionáis a los artistas?
2: Bé, la veritat és que intentant ser molt tècniques en aquest sentit, d'estar molt pendents d'allò que se va movent, d'allò que se va presentant, dels artistes que són emergents, després també vos diria que feim d'una debilitat virtut, no? I és el fet que nosaltres no som un gran festival que té unes xifres macro, sinó que aquesta és una part més de la nostra activitat, per tant no anem a cercar grans figures grandioses, i això ens obliga a ser un poc més creatius i a fixar-nos en aquelles propostes més emergents, no?, que de vegades són més assumibles econòmicament per nosaltres. També l'equip de fundació que treballem amb això, no?, hem anat consolidant un poquet un gust i una manera d'entendre i de tenir una sensibilitat per un tipus de propostes artístiques. Mm-hmm. I sí que tenim molt la mirada posada en que siguin actuacions que siguin enriquidores i en un sentit per el públic, pensant en el públic que vendrà i que gaudirà d'aquella experiència, però també pensant des d'un punt de vista de la creació.
0: Pues Carme Castells, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte con esta nueva edición, además que se desarrollan unos enclaves maravillosos de nuestra isla.
2: Moltíssimes gràcies i crec que quedeu en bona companyia, Anna Maria Arnal.
1: Gràcies,
2: i esperam amb moltes ganes pel proper dia 20.

0: rondarme como los 9 planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas.
1: Pues estamos escuchando precisamente, Julio, a María Arnal. Va a ser una de las invitadas en ese festival y también la vamos a saludar esta tarde. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, María.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, llegas a Mallorca como una de las voces más innovadoras del panorama musical contemporáneo. Cuéntanos un poco qué nos vas a traer con AMA, el nuevo repertorio.
3: Sí, pues es un espectáculo realmente diseñado para un poco, bueno, como el que deia la Carme, ¿no? Buscant que surti una miqueta del que és el típic concert de música i d'alguna manera intentant profunditzar com més en l'espai escènic. És un espectacle on, òbviament, el punt principal són les cançons del meu nou disc, que es diu AMA, però que té un contingut escènic molt important. Hi ha ballarines a l'escenari, passen moltes coses, hi ha tot un disseny d'il·luminació, tot de moments que estan pensats perquè realment es visqui des de la mirada del públic com de manera molt, molt hipnòtica, no? I que la gent pugui entrar a les cançons també a través de l'experiència del directe, perquè avui dia, doncs, consumim molta música, no? Digitalment, per internet, i crec que la música en directe té una cosa meravellosa, i és que pots veure-la, no? Fet el moment, i pots veure els cossos, i aquest disc és un disc que parla molt des d'aquesta energia del cos, i per això bueno, tinc moltes ganes de portar-lo a Mallorca.
1: Sí.
3: I és un espectacle que està funcionant molt bé i que bueno, ja portem molts concerts, així que estic amb moltíssimes ganes.
1: I además es que no hay nada como el directo.
2: Sí, porque es verdad que en tu nueva propuesta eres capaz de vincular la voz con la danza y la inteligencia artificial en directo. O sea, vamos a ver, ¿no da un poco de vértigo juntar todo esto? ¿Cómo fue al principio? ¿De dónde sale esa idea?
3: Pues sale de que los últimos años he estado trabajando mucho con una compañía de danza que se llama La Veronal, y sobre todo con el director de la compañía, que es Marcos Morau, y amb ell hem fet un munt d'espectacles. Ara marxem a Tòquio també, i aleshores el fet de treballar amb ballarines, amb ballarins, d'aquesta manera em va realment gairebé necessitar també com explicar la meva música des del cos, des de la dansa, no? I per tant això és una cosa que ve d'altres experiències i de voler com dir, ah, jo també vull això. I després, tota la part de la intel·ligència artificial és també gràcies a una beca europea que em van donar fa 2 anys, que era una beca que donava la Comissió Europea a 10 creadors europeus, i jo vaig ser la seleccionada espanyola. I aleshores això em va permetre estar un any sencer en un centre en el Centre de Supercomputació Nacional d'Espanya, que està a Barcelona, que és el Barcelona Supercomputing Center. I durant aquest any la beca consistia com en aprendre com utilitzar aquestes eines, i un equip de científics treballava també amb mi, i com en crear nous models, i tot el que vam fer va ser crear com instruments digitals entrenats amb la meva pròpia veu. Llavors, jo sempre m'ha encantat, doncs, soc molt curiosa i entendre com funcionen les coses. Quan va haver-hi tot el boom de la IA, per mi era com, no sé, em semblava superinteressant entendre com funcionava i realment veure si era interessant per mi o no ho era a nivell creatiu, i quin era també com el meu plantejament ètic o la transparència, no?, amb tots aquests, bueno, amb tot aquest material amb el que entrenar aquestes veus sintètiques que sonen a mi, no? I d'aquesta manera tinc la meva veu física, que és la de sempre, no? I després tinc tots aquests altres instruments que són com sintetitzadors i que sonen com jo, o que no sonen exactament com jo, però han estat entrenats amb les meves veus, no?
1: Uh-huh. El próximo sábado te vamos a poder ver, te vamos a poder escuchar en San Juan, dentro de ese festival La Lluna en Vers. María, un placer, muchísimas gracias y muchísimos éxitos, que vaya muy bien.
2: Muchísimas gracias, María.
3: Muchas gracias, nos vemos pronto.
2: Adiós.
4: Por si te voy a encontrar, si me miras de reojo.
1: Pues Julio, no hay que perderse este festival. viene muy fuerte.
2: Sí, sí, pinta muy bien.
1: Muchísimas gracias, hasta el viernes.
2: Hasta el viernes.